0: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen opciones para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
5: y escucha FitWi Radio allí donde vayas.
4: Allí donde vayas.
5: FitWi Radio.com.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace Civil Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitbui.com.
5: fitbuiradio.com

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de FIBU y Radio Deportes. Después de la zona 10, hoy Radio Show Deportivo con Roberto Mateo y su gran equipo. Entramos ahora en la zona roca hasta las 3 de la tarde, día especial, ya sabéis, hoy es jueves. Tenemos nuestra tertulia TOC con los habituales a partir de las 2 de la tarde, pero antes hemos de hablar de varios asuntos. En primer lugar hablaremos de baloncesto, porque estamos ya todos tiritando, temblando, de cara al partido que se va a disputar mañana a las 9 de la noche en el pabellón de deportes de Somos, donde se van a enfrentar el Palmer Basket y el FIBU Mallorca Basket Palma. La verdad es que es un partido tremendo. Ni el peor guionista habría podido planificar un final de temporada de esta forma, que se enfrentaran los dos equipos de la ciudad en la última jornada. Yo creo que esto la federación lo tendría que retocar. No creo que sea normal que la última jornada se enfrenten dos equipos de la misma ciudad. Creo que hay posibilidades de cambiar este tipo de cosas para evitar, ya sé que es una circunstancia anómala y que era de difícil previsión, pero justamente los dos se juegan la vida mañana, tanto Palmer como FIBU, en un partido dramático. Lo único que puede salvar a los dos es que el Tizona de Burgos le gane a Cartagena. De esta manera, con la victoria del Tizona, que ya está salvado, se salvarían FIBU y Palmer, independientemente del resultado que se produzca en Somos. Pero eso es esperar demasiado. Además, es jornada unificada, todo se juega a la misma hora, así que no hay posibilidad de especular. Hay que ir a por la victoria y esperar lo mejor, y es que gane el Tizona para que se mantengan todos los dos equipos y también el Estia en esta categoría, la primera FEF. Como gane el Cartagena, pues todo lo contrario. El que pierda el partido entre el FIBU y el Palmer es el que se va a marchar a la segunda FEF. En definitiva, circunstancia importante, dramática, diría yo, mañana a las 9 de la noche en el pabellón de deportes de Somos, que hay que estar pendientes de este partido, pero también muy pendientes de lo que suceda en Burgos. Ahora lo comentaremos con el director deportivo, en este caso del FIBU, con Martí Vivas, que conoce y sabe mucho de básquet, y creo que es el que mejor nos puede hablar en esta situación. Y mañana escucharemos al entrenador, a Pablo García, también escucharemos a Juan y Díez del Palmer, pero creo que hoy necesitamos una reflexión de alguien que conoce este deporte, como es el baloncesto, como es Martí Vivas, a ver qué nos cuenta. Y por otra parte, estamos pendientes también mañana de la Final Four que se disputa en Pesaro, en Italia, donde está el Illes Balears Palma Futsal, que ya tiene el equipaje, por cierto, ya ha recuperado equipaje, y va a enfrentarse al conjunto del Levallois francés en el partido a las 8:30 de la tarde, que es el segundo partido, porque el primero será el Cartagena ante el Sporting de Portugal. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en la gran final el domingo a las 6 de la tarde. Está programada la final, tercer y cuarto puesto, a las 3 de la tarde. Pero bueno, lo importante sin duda es ganar este partido y meterse en una nueva final en busca de la cuarta Champions consecutiva. Así que todo nuestro apoyo para el Illes Balears Palma Futsal, que afronta este reto importante. Después de no conseguir nada a nivel nacional, a nivel local, digámoslo así, en cuanto a títulos, se le escapó la Copa de España, la Copa del Rey, la Liga, bueno, todavía hay que jugar los playoffs, pero bueno, está complicada. En definitiva, donde sí tiene muchas opciones es en la Copa de Europa. Es un equipo que le tiene tomada la medida a esta competición. Vamos a ver si puede sumar su cuarto título y traer esa copa para la isla. Ojalá. También escucharemos a Antonio Vadillo en la previa de este partido. Venga, vamos a ir con todo esto. Voy a buscar a Martí Vives a ver qué nos cuenta, porque la cosa se las trae, ¿eh? Vaya partidazo que tenemos mañana a las 9 de la noche en Somos.
1: Llega mayo y empieza lo bueno. Un plan, otro y otro más. Sales, quedas, te mueves y entre plan y plan llamas más. Pero no siempre hay señal. Combo Wi-Fi de FIBU, si no hay cobertura móvil, la llamada pasa automáticamente al Wi-Fi. También en interiores, sótanos o zonas donde la señal no llega bien. Sin cortes, con más calidad y sin gastar tus datos. Incluido en tu tarifa móvil, sin coste adicional, para que sigas a lo tuyo. Bo Wi-Fi. La llamada sigue. FIBU. Más info en fitbui.com.
2: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen opciones para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
3: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
4: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad y todo el sabor inconfundible de siempre. Ahora sin alcohol. Ideal para disfrutar en cualquier momento sin renunciar a nada. Encuentra Hierbas Túnel 00 en Drinks Boutique y redescubre el placer de brindar a tu manera. Hierbas Túnel 00. Auténtica, intensa, cero alcohol.
5: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
6: Impulsa tu negocio con Softline. Líderes en programación a medida y soluciones de Internet para empresas. En Softline, menos es más. Personalizamos cada proyecto, estamos cerca de nuestros clientes, innovamos y garantizamos excelencia en el servicio. Optimiza tu tiempo y lleva tu empresa al siguiente nivel. Descúbrelo en www.softline.es o llámanos al 971-911-913. Softline. No problem.
0: Seguimos en la sintonía de FIBUI Radio Deportes y os lo comentaba en titulares. Partidazo mañana, lo tenemos a las 9 de la noche en Somos. Se enfrentan nuestros dos equipos, tanto el Palmer como el FIBUI Mallorca Basket Palma, en un partido tremendo, dramático, porque está en juego la permanencia en la categoría. Hay esa posibilidad de que el Tizona de Burgos, que ya está salvado, pueda ganar a Cartagena, que se está jugando también el pellejo, y si gana Tizona, pues ya será intrascendente el resultado que se produzca en Somos. Pero si gana Cartagena, el problema ya lo tenemos aquí, porque el que pierda este partido entre el FIBUI y el Palmer, pues descenderá de categoría a la segunda FEF. Yo decía que esto, ni el peor enemigo puede escribir un guión así, y yo creo que también la federación debería tomar nota y no intentar que en los calendarios no haya enfrentamientos directos en recta final de calendario de equipos de la misma ciudad, que yo creo que eso se podría evitar. Ahora lo comentamos con Martí Vives, que de esto sabe un rato, que es el director deportivo del FIBUI. Martí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Joan? Pues impaciente. I expectant de veure què passa demà.
0: Tot això no s'hagués pogut evitar per part de la federació de que juguin els dos equips de la mateixa ciutat a la darrera jornada de Lliga?
7: Bueno, el calendari és aleatori, eh? Vull fer un petit... Sí que és veritat que s'intenta que, com a l'NBA i com a l'ACB, que és que en moments puntuals, com per exemple les vacacions de Nadal i això, pues, se produeixin partits així per intentar promocionar, pues, la nostra lliga, que a més, com diu hashtag, que s'està fent famós, la puta de poro.
0: Sí, és vera. Sí,
7: és una... Sí. Perquè realment és que és una lliga diabòlica, jo ho estic dient tot l'any, en quant a nivell pressupostari, ja s'està convertint en una mini... diríem... Bueno, jo crec que totes les lligues ja a set nivells ja s'estan convertint en lligues deficitaris. Ja vàrem veure que l'Alba de Berlín va decidir fugir de l'Eurolliga precisament amb aquesta crítica. Tot un empresari com el dueño d'Alba, pues que no entén com la millor lliga d'Europa perd 200 milions d'euros cada temporada a nivell global. No? I està passant una miqueta el mateix a nivell de FEP. La lliga, jo crec que gràcies a aquesta inversió econòmica de moltíssim de clubs i de moltíssima de mecenes i de diputacions i d'administracions, etc. I després també de massa social. Hi ha clubs que tenen una massa social molt important i els hi dona un ingrés molt important de diners que nosaltres no tenim aquí a Mallorca. I tot això fa que aquesta lliga s'hagi convertit en una lliga, pues, per això li hem posat aquest hashtag, que és a nivell pressupostari espectacular, a nivell de joc i de jugadors també, ja és una de les millors d'Europa. Ja ho era fa 10-12 anys, quan també hi havia un nivell de pressupostaris brutals, i bé, la veritat és que bueno, pues, ha coincidit així, ho han decidit així, i nosaltres ho hem d'acceptar. Dit això, jo ni he pensat en això que tu has dit, jo el que he pensat és que hauríem d'haver arribat en aquest partit, com a mínim, nosaltres salvats.
0: Sí.
7: Però també t'he dit una cosa, segurament si m'agafes a l'estiu i me demanes si firmaria jugant-me la permanència aquest darrer partit amb aquesta situació tal, pues possiblement a lo millor te l'hagués firmat. Sí que és vera que les circumstàncies, sí, que si m'ho fas firmar per Nadal no t'hagués firmat, perquè tampoc ho esperava la situació que estàvem, que ara arribàssim amb aquesta situació, però a l'estiu sí. Per tant, tot s'ha d'analitzar des d'un punt de vista el més objectiu possible i de lo més tranquil i en serenitat, sense posar molts nerviosos i sobretot atenyent a totes les circumstàncies. En aquest aspecte, pues, que juguem un darrer dia tots dos és una anècdota, però fa que avui aquesta setmana ningú xerra res més.
0: La veritat és que sí, el que passa és que és difícil fer un balanç ara, Martí, perquè no ha acabat. Si això acaba bé, i el Figui, que és el nostre equip, que patrocina també aquesta la nostra empresa, si acaba bé, doncs estarem tots contents perquè s'ha complit l'objectiu, no?, inicial de la permanència.
7: Correcte.
0: Però s'ha d'estudiar realment el que ha passat aquesta temporada. Un equip que havia començat molt fort, una primera volta absolutament espectacular, que inclús estàvem mirant d'entrar a play-off, i resulta que la segona volta se nos ha vengut a baix l'equip, Martí.
7: Totalment. Bueno, jo ja l'he feta la reflexió, no necessitem esperar divendres, jo ja la tenc ben feta, el president i jo la tenim ben feta, la tenim ben pensada, i simplement molt falta saber pues, on jugarà l'any que ve i què hem de fer perquè no mos torni a passar. Però és que realment, que no mos torni a passar, realment, és que per moltes reflexions que facis i per moltes situacions que tu puguis pensar i puguis planificar, qui no te diu que te tornarà a passar? És que no saps. Tema de lesions, està a les nostres mans? No està a les nostres mans. Tema econòmic, està a les nostres mans? Bueno, està a les nostres mans. Tenir potser un poc més de dobbers? No ho sé, és que no ho sé, nosaltres fem tot el possible per tenir un màxim de dobbers possibles. L'altre dia m'ho van demanar, Joan, sí? No sabia si m'ho demanaries o no, jo m'adalant i t'ho cont. M'ho van dir, escolta, per què no vols juntar-ho per mi i vosaltres?
0: Aquesta pregunta la fem cada temporada.
7: Vos juntau per... No. No és de cara a l'any que ve. M'han dit, per què no vos juntau pel meu i vosaltres i enviau un maletí a Burgos? Perquè guanyi Cartagena.
0: Vale, és bé.
7: I jo dic, bueno, si ja s'ho tingut dos més per enviar un maletí a Burgos, jo els hagués empleat per fitxar. Els hagués empleat d'una altra manera, no?
0: Sí.
7: Precisament una de les circumstàncies que més han trobat a faltar pues, ha estat això, pues, que nosaltres sempre... Pues, gastam el que generam i això, pues, nosaltres, quan acaba la temporada, el que tenim ben clar és que si m'on anem a la plata, m'on anirem sense cap tipus de deute, de cap tipus, i m'on anirem ben nets. És a dir, i si m'on mantenim a l'EPO, la primera FEP, ho farem també ben nets, i tots els bés que aconseguien l'any que ve, pues, seran un altre equip per tornar a organitzar l'equip, i nosaltres tenim molt clar, sempre, que no endeutarem o intentarem no endeutar futures temporades, perquè això te fa pues, bueno, com a la vida normal. I quan vius endeutat, al final no pots progressar.
0: Amb això que me dius, vols dir també que hi ha equips que no acabaran, si acaben i descendeixen, no descendiran amb una economia saludable?
7: Bueno, jo te puc assegurar que, bueno, Melilla, per exemple, s'hagi estat... tres o quatre vegades més d'on ves que nosaltres. I, bueno, dos altres equipos, evidentment, dominats, no xerraré,
0: vale.
7: Però, bueno, a la vista està, sí, els jugadors sí. que tenen el que han fitxat després, i després està el tema de... altres equips que també s'estan jugant, d'on ves que s'ha estat Burgos, d'on ves que s'ha estat Cartagena i d'on ves que s'han estat altres entitats que són d'on ves que evidentment no tenien pressupostats o que segurament no tenien pressupostats. Per tant, tot això és una... són circumstàncies que nosaltres no m'alivia. Que us altres s'han estat més del bé que nosaltres.
0: Sí.
7: Jo
0: però, Martí, jo però Martí, tot és un tema de dobbes, en sèrio.
7: Sí, Joan, tenc... heu de pensar, sí. Heu de pensar en una cosa. És a dir, això és molt senzill. És a dir, en el bàsquet, quan te mous a nivell pressupostari baix, dins, per exemple, uns sous de... anem a fer un pot de pedagogia, sous d'entre 1.000 i 2.000 euros, més o menys, més o menys aquí, pues, te jugues que veurem qui fitxa millor i qui fitxa pitjor. Però, quan te mous en sous de 1.000 o 2.000 euros contra equipos que poden pagar 6, 8, 10, 12, i fins i tot hi ha jugadors de 15 i 16.000 euros en un mes, pues, evidentment, això se nota dins la pista. No han de ser realistes. L'altre dia en Corunya ho van veure. Nosaltres vam fer un partidasso i ells van fer un partit bastant mediocre i molt van guanyar. I és un tema de cert, és un tema de que a l'hora de la veritat, pues, un jugador com en Didac Cuevas va fer 6 de 9 en triples i els van xufar de 8 i 9 metres i pareixia en Sergi Llull. I clar, nosaltres això, pues, hi ha algun moment de la temporada que ho hem fet i ens ha sortit bé. Hi ha hagut altres moments de la temporada pues, que no ens ha sortit tan bé. I després una altra circumstància que tampoc pues, també ha estat determinant és que han tingut un munter de partits ajustats dins aquestes 13 derrotes i els han perdut tots.
0: Sí.
7: I bueno, la sort no ens ha acompanyat.
0: I es canvi a la banqueta en Pablo Cano per en Pablo García.
7: Sí.
0: Com ho valores, Martí?
7: Bueno, jo estic molt content. En Pablo García ha fet una gran feina, així com estava l'equip, i així... Tu ja saps que nosaltres no teníem intenció de destituir l'entrenador. Després se produeix una sèrie de circumstàncies, se dona la destitució. L'equip, evidentment, està en una dinàmica molt negativa, és a dir, en Pablo ja fa l'equip en 7 derrotes consecutives, més la vuitena... que ja hi havia en Rubén a la banqueta contra el Bradoiro. Ell arriba un mateix dia que ja no van entrenar l'equip, evidentment, i això. I, però la dinàmica era negativa anterior, és a dir, nosaltres ara mateix la nostra dinàmica, és a dir, vam guanyar 8 partits en els primers 14 jornades i després en la següent 18 jornades n'han guanyat un. És a dir, són 13 derrotes consecutives, però si mires el global, més o menys, t'estic entrant així avui, no té les dades exactes, però més o menys nosaltres a la segona volta només han guanyat un partit, que són aquests 15 partits. I si te'n vas un poc més enrere, pues la dinàmica, ja t'ho dic, la dinàmica era negativa. I la veritat és que en Pablo ha girat un poc la truita, venien de perdre partits de 20 punts, de 15 punts, de 20 punts, i, bueno, nosaltres hem competit molt bé aquestes 5 jornades, a pesar de segons quins resultats, però s'ha de veure el partit, perquè els resultats és enganyós. I jo estic content, estic molt content del canvi, crec que els plantejaments han estat molt bons, i simplement pues, m'ho ha faltat sort perquè ja s'han guanyat dins Zamora quan teníem un partit a dir les mans, o Cartagena quan també faltant un minut teníem un partit a les mans i se m'ho ha escapat, pues, aquesta sort que tens pues, quan les coses van bé, pues, quan les coses van malament normalment pues juguen en el teu contra.
0: Com seràs partit de demà? Com penses que aniràs partit de demà? Pensant més en el que està fent el Tizona o el que passa a la pista de Son Moix?
7: No. Jo crec que serà un partit de poc punts, hi haurà nervis, les defenses s'imposaran, crec que els dos equipos se deixaran la pell en defensa, per la qual serà, no serà un partit vistós de 98 a 96, crec que serà un partit i bueno, s'imposarà l'equip pues, que tingui més sang freda en els darrers minuts, que arribi més fresc en els darrers minuts físicament i bueno, jo només espero que puguem dir que ha guanyat el millor, el que millor ha estat dins la pista, que no hi hagi elements estants que condicionin el partit i res, simplement a disfrutar de l'espectacle. Jo crec que és un dia molt emocionant per tots i jo te som sincer, no m'agradaria veure i estic segur que de la manera contrària el mateix, no m'agradaria veure un escenari, bueno, evidentment que nosaltres guanyem l'escenari que més vull, però tampoc no disfrutaria un escenari en el qual nosaltres guanyem i veiem com l'altre equip se'n va per avall i celebrar la victòria i celebrar el descens i això, o millor dit, i no és un escenari que me faci especial il·lusió. Jo m'ho vull salvar. Nosaltres, si pot ser, salvem-nos nosaltres, sense haver de mirar ni Tizona ni històries, guanyar un partit, punt, i estic convençut de que ho podem aconseguir. Després, el que passi a Tizona i que faci que un equip baixi o no, pues ja no dependrà de nosaltres i ho valorarem amb aquest partit.
0: Afició, supos que el pavelló estarà de gom a gom, estarà ple perquè, evidentment, és un partit clau, és el partit de tota la temporada pels dos equips. Heu tingut facilitats per part del Palmer, per la vostra
7: afició? Sí, bueno, nosaltres hem rebut exactament el mateix que vam acordar en un partit, com sempre, cada any hem fet, els darrers anys, pues, s'acorda quantes entrades pues, tenim a disposició cada club, i després quin preu tenen els socis en els nostres partits, diferents en el preu normal de l'entrada. ¿Vale? I bé, nosaltres de moment ens han cedit dues pastilles, no són molts, de moment els hem omplides i ja ens han obert dues pastilles més. És a dir, que...
0: És a dir, hi ha hagut facilitats perquè amplieu la capacitat, és a dir, d'eficiència?
7: Sí, no hi ha problema. És a dir, tots els socis de FIBA que vulguin entrar, fins i tot el mateix dia del partit, podran presentar un carnet a taquilla, podran adquirir les seves entrades a 10 euros.
0: És un partit d'alt risc, Martí?
7: D'alt risc, en aquest sentit?
0: Bueno, de portar-te saber tots, dic. Tema de força pública, etc. És a dir, jo què sé, és que aquí s'ha de preveure tot, no, Martí?
7: Sí. No sé què dir-te, me sorprendria que passessin coses. És a dir, si qualcú perd un Irvis o perd, pues... El gran perjudicat serà ell mateix, sincerament. No esper que puguin tenir nosaltres fins ara. Han tingut bastant de derbis, han estat calents i mai han hagut necessitat aquest tipus d'intervenció
0: de
7: policies i ni històries.
0: Esperen que no, el que passa que, clar, que està enxerrant d'un derbi que no és corrent, no és un derbi normal, perquè és un derbi decisiu, Martí.
7: És correcte.
0: És que no hem viscut aquesta circumstància abans. És dir,
7: no, ja ho sé. Ja ho sé.
0: Dic per això, que,
7: sí.
0: que no hi ha
7: sí,
0: un mañana.
7: Sí, però bueno,
0: per un equip no hi haurà un demà. És dir, un equip que perdrà la categoria, sí, possiblement. Sí.
7: Divendres a les 11 ha acabat tot. És a dir, no hi ha ni play-outs, ni històries que se puguin després tenir com a segones oportunitats o tal. I bueno, jo estic convençut que tant la nostra afició com la seva, com tothom, se comportarà i hi haurà un partit totalment deportiu i el que decidirà el partit, ja dic, espero que no siguin elements estants, i quan dic elements estants, pues, ja te pots imaginar. És a dir, que no hi hagi una intervenció arbitral, emocional, que no hi hagi incidents, que no hi hagi històries. Jo, per exemple, el que va passar ahir i el que està passant a l'eliminatori entre València i Panathinaikos, jo què vol que te digui, trob però que és una imatge lamentable, pues el bàsquet europeu, sobretot, quan és una eliminatòria increïble, i l'imatge lamentable. I evidentment, ahir el València va entrar al trapo i va dir, bueno, nosaltres també hem d'embrutar, i també van entrar dins el mateix joc, no? Però crec que a nivell de bàsquet estem donant una imatge, donaríem una imatge cap a tots els nens que puguin venir, si volen situacions que no siguin deportives agradables, que ja donaríem una imatge que no estaria a l'alçada de les dues institucions.
0: I de cara a la propera temporada, problemes perquè la Liga Plus, que és el que dona els partits, el dia 30 de juny també tanca i deixarà de donar, entre altres esports, la primera FEF, no? La propera temporada.
7: Sí, correcte. Però bueno, jo no m'ho preocupa. Nosaltres tenim Fiwi.
0: Ah, això per descomptat. Això per descomptat. Però...
7: Nosaltres tenim Fiwi. No, però anem a veure. És que les retransmissions han estat tan lamentables.
0: Exacte. És que crec que era millor antes, en segona FEF, que no ara, però bueno.
7: Sí. Són tan lamentables en tots els aspectes, és a dir, tema de marcador no funciona en cap moment a la televisió, és a dir, ho tens, no funciona, un marcador normalment va retrasat, és un autèntic esperpento. I ja per colmo, ara per exemple, la retransmissió que va ser el colmo va ser la retransmissió de l'Alicante Zona de l'altre dia, que va ser un autèntic esperpento, és a dir, se returava tot, absolutament tot el partit. Que va ser... I això, pues, per una plataforma que te fa pagar 10 euros cada mes, que deixen xerrant de que les grans plataformes mundials de streaming cobren molt menys. Estan cobrant menys dos vegades. Bueno, és que no s'entén. Jo entenc que evidentment les subscripcions són menys, són més poques, etc, però clar, el que no pot ser és que tu donis, que si tu te compromets a donar un servei, jo tinc una empresa, Joan, i jo segurament de totes les feines que faig no hi guany, molt de pits a segon quines, però no hi guany perquè m'he compromès a fer una feina, després no me surt tot el bé que seria, l'he de repetir, o ho he de tornar a fer, o hi ha coses que no m'esperava, me sorgeixen problemes, i tal. Ara, no li faig pagar al client.
0: Claro, a més tens una imatge que has donat a l'empresa...
7: Efectivament. Jo ho arrec, ho solvent, i com deim en mallorquí, dia de perdre no és dia de guanyar.
0: Exacte. Pues un problema més que se suma, però això ja en xerrarem, perquè lo important se juga demà a les 9 del vespre. Fiwi davant Palmer, hi ha en joc la categoria. Això sí, ojalà el Tizona nos faci un favor i després si ets convidant de vacacions no passa res, no, Martí? És dir, si ven després un poquet per aquí de vacacions...
7: Jo, si tenies un dos vés per convidar de vacacions a algú, m'aniria a nosaltres o a la nostra jugada.
0: Sí, també.
7: Així de clar t'ho dic. A més, m'apareixeria una falta de respecte cap a la nostra plantilla cap a la nostra essència com a club. M'entens? És a dir, ara anem allà dos vés... a un altre equip perquè faci la seva feina. Mm-hmm. No, de cap manera. No passis pena. És a dir, jo considero que tant en Denis i l'entrenador... I que també se juga molt, perquè se juga a renovar, se juga a tenir un nom en aquesta lliga. Ho ha fet molt malament en un principi. Li ha costat molt, ho ha passat molt malament i ha acabat molt bé. I en el final... també pensa en la seva professió, que si no en renoven a Burgos, li interessa tenir... un contracte, i jo estic segur que no deixarà que aquest equip se passegi a la darrera jornada, simplement, i a més davant la seva afició que també ho ha passat fatal, perquè han anat partit, perquè pensa que allà a Burgos també hi ha dos equips, i el Sant Pablo també ho ha passat fatal i està recuperant, però evidentment sempre molt més vistós anar a veure Sant Pablo que no anar a veure Tizona. I ho han passat fatal, i estic segur que... només per l'afició i tal, i després si els jugadors són a cara de perro, n'hi ha un parell que no comportaran que el seu company se deixin dur. En Parrado, en Seuane, aquests van a cara de perro, sí, i estic segur que no deixaran que ningú se llevi de mig.
0: Està clar.
7: Bueno, li pots enviar aquest corte, si vols.
0: Sí, li puc enviar aquest corte, però han de dir que ses, les primes a terceros estan prohibides. Martí, això ho tenim ben clar. No podem primar ningú. Fem una broma.
7: Totalment. Les primes a terceros estan prohibides. El que passa que diuen que si ho fas d'una altra manera ho pots fer. Però bueno, ja t'ho dic, no la nostra essència. A més, Joan, que no sabria ni com fer-ho.
0: Ja, exacte. No sabries que fer en sa maletín.
7: Si ho pogués ho fer.
0: Que cantaràs molt. En sa maletín en sa mala... Cantaràs molt, Martí. És que cantaràs.
7: Claro. Estic segur que cantaràs. No sabia ni com fer-ho. Què faig? Aquí, amb aquí he de xerrar.
0: Claro, amb aquí he de xerrar. Te presentes allà a Burgos i diu, a veure, alguien del Tizona por aquí.
7: Claro.
0: És que tengo un maletín para ellos.
7: Claro. Hem de demanar un número de compte. Ja t'ho dic, no sé ni com fer-ho.
0: Exacte, sí. Després està, vamos, després sí, l'altre. Ha d'estar tot registrat, perquè després te venen darrere. És una cosa tremenda. I més aquí a Espanya. Que, vamos, que aixeques un euro i ja te l'ensumen.
7: Correcte.
0: No,
7: total transparència, sí, sí. Total transparència i mantenir la nostra essència, sense cap dubte.
0: Martí, que vagi tot bé. Ho sent molt pel me, però aquesta casa aposta per el Fiwi i esperem que demà el Fiwi pugui aconseguir la permanència davant el Palmer, o que tots dos se mantenguin, que seria lo seu, i que el Tizona ens faci un gran favor i mantinguem...
7: Primer nosaltres i després, si volem ser el de mostre tot beníssim, si no, pues, nosaltres és el més important.
0: Exacte.
7: Exacte. I espero que ho podem celebrar junts la setmana que ve.
0: Ojalà, exacte, que tindrem temps per celebrar perquè la temporada està molt dura i molt complicada.
7: Molt dura.
0: Martí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu, Joan.
0: Ànims.
7: Ferrada forta.
0: Gràcies.
7: Adéu. Gràcies a tots.
0: Adéu.
2: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio.